0: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i ben de solet nutritiu. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Hi ha un moment de l'any que pareix que parlem amb una veu diferent. És l'agost, de les places plenes, dels pobles que recuperen els seus fills, de les campanes que tornen a marcar el ritme dels dies i de les nits que s'allarguen entre música, converses i tradicions. Però per damunt de tot, és un temps en què la memòria es fa present, perquè hi ha un patrimoni que no es guarda només darrere d'una vitrina o entre les pàgines d'un llibre. Hi ha un patrimoni que es canta, que s'interpreta i que continua emocionant 500 anys després, com si el temps no haguera passat. D'ací a uns dies, Elx tornarà a viure un d'eixos miracles que només l'art és capaç de fer possible. Una ciutat sencera es reunirà al voltant d'una obra que és música, teatre, també poesia, història i identitat. Una representació que ha travessat segles sense perdre la capacitat de conmoure i que continua sent una de les expressions més extraordinàries del nostre patrimoni. Però la història d'un poble no només s'escriu damunt dels escenaris, també es construeix a través dels personatges que en van marcar el destí, dels enfrontaments, les aliances i les petjades que encara avui podem reconèixer quan observem el nostre territori amb una mirada atenta. Parlem de l'Arrac. Avui recorrerem aquests camins que uneixen passat i present. Coneixerem de més a prop una de les grans joies culturals del nostre país i també ens endinsarem en la memòria d'una terra on cada pedra, cada melodia i cada llegenda continuen tenint alguna cosa per contar. El misteri d'Elx no és només una representació, és una tradició viva, que forma part de la identitat d'una ciutat sencera i que cada agost transforma la Basílica de Santa Maria en un escenari únic al món. Enguany, Elx celebra el 25 aniversari de la seva declaració com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. És una fita que ha consolidat encara més la projecció internacional d'esta obra medieval. Per a parlar d'este moment tan significatiu de la gestió del patronat i del futur de la festa, ens acompanya Maria Teresa Botella Quiram, vicepresidenta executiva del Patronat del Misteri d'Elx. Maria Teresa, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Yolanda.
0: Conta'ns, què ha significat per al Misteri arribar a este 25 aniversari i encara com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO?
1: Anem a veure. Arribar al 25 aniversari és una fita. Significa en aquests 25 anys que el Misteri té una projecció internacional, no sols nacional, sinó també internacional. Però, sobretot, és una protecció de la festa. Una declaració com va ser de la primera obra immaterial, perquè tenim que pensar que en aquell moment s'encetava una nova classificació dins del patrimoni. I era el patrimoni immaterial. I el Misteri va ser el primer en ser nomenat. Per tant, és molt important aquests 25 anys d'aquell nomenament com a obra maestra del patrimoni oral immaterial de la humanitat.
0: I què és el més difícil a dia d'avui de mantindre viu cada any una tradició amb més de 5 segles d'història?
1: No és una dificultat en si mateixa el mantindre. Talvolta la part d'estar vinculat al sector públic instrumental de la conselleria per la llei del misteri és el que més costa, perquè és una festa, d'acord? Sí. Però també és una obra única, és l'únic que queda en el món. Per això tenim que protegir-lo, tenim que treballar per custodiar-lo.
0: El misteri, encara que pot ser que hi hagi alguna persona que no ho ha vist en directe, sempre sorprèn, no?, a tota la gent que pot disfrutar-ho. Per a tu, què creus que quin és l'element que més sorprèn al públic, que el veu per primera vegada?
1: Jo crec que és la totalitat de l'espai artístic. M'explica?
0: Sí.
1: La basílica se converteix tota ella en un espai escènic. I això és una de les coses que me sorprèn, perquè estem habituats a arribar a un teatre, seure i tindre davant l'escenari. Però el misteri no, el misteri, la representació és la totalitat de la basílica. Tot l'espai de la basílica se conforma en l'espai escènic. I crec que és el més sorprenent junt amb els cants, perquè tenim cants monòdics, cants polifònics, en molta característica melismàtica, sobretot en l'àngel de la Magrana, dins del monòdic, però en el polifònic, en l'Araceli, i els dos són aparells aèris dels tres que existeixen. Aleshores, tot aquest conjunt de cants, d'espai escènic, crec que és el que més crida la primera vegada, però sí que tinc que dir que és que cada vegada que veus el misteri absorbeixes més coses, que és impossible poder atendre a tots ells en detall, en tot el simbolisme que té, en tots els cants. Crec que el primer és aquest xoc, diguem, de que l'espai escènic és total i la varietat d'aixòs cants monòdics i polifònics, i després, poquet a poquet, els detalls.
0: Un dels elements fonamentals del misteri és la gran participació ciutadana que està ahí involucrada, no? Què creus que aporta això a la ciutat, que siga una festa que és tan coral?
1: Pensa que el que assisteix forma part també de la pròpia representació, com a assistent que fa testimoni de. Val? Aleshores, pensem que el misteri com una dualitat, no? El misteri com a representació i el misteri com tots nosaltres que formem part d'ell. De fet, la processó del dia 15 és una processó que surt des del propi cadafal i van els cantors vestits, fem la processó per fora, per els carrers, i tornem a la basílica. És a dir, que fins i tot en eixa processó, que és del dia major, del 15, la gent participa del propi misteri, perquè forma part del misteri també.
0: Maria Teresa, en la teva opinió, cap on hauria d'evolucionar el misteri perquè continués en viu dins de 25 o de 50 anys?
1: Bueno, no té que evolucionar, sinó que el que tenim és que mantindre de pares a fills. M'explique? Eixa vinculació que hem tingut no significa que només el que estiga en ells i visca en ells, sinó que tenim que traslladar a les noves generacions no sols la importància, sinó que és la nostra festa, forma part de la nostra identitat. Aleshores, el més important és dur de la mà, com me van fer a mi, que me duia ma mare i mon pare, i jo als meus fills, i ells tindran que ser als seus. En això ho tenim garantit, en el sentit de que tots formem part del misteri.
0: És, a més, una oportunitat per recordar que el misteri d'Elx no és només patrimoni del passat, sinó una tradició que continua viva en cada generació que la fa seva. Doncs, Maria Teresa Botella, vicepresidenta executiva del Patronat, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la Ràdio Pública.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: Continuem parlant d'una de les grans joies del patrimoni valencià, però esta vegada posant el focus en la seva història i en tot allò que l'ha convertida en una tradició única. Imma, bon dia, vesprada.
3: Bon dia de vesprada, Yolanda. El misteri d'Elx és un tresor cultural del poble d'Elx i una de les joies més preades del patrimoni cultural valencià. Declarada Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, la festa, com també es coneix aquesta obra d'origen medieval, es representa de manera ininterrompuda des de fa més de 500 anys. La vespra i la festa, el 14 i 15 d'agost, a la Basílica de Santa Maria d'Elx. El text en valencià narra la mort, l'assumpció i la coronació de Maria, i s'enceta amb la crida als apòstols perquè acompanyen Maria en els últims moments, quan expressa el desig de morir i reunir-se amb el fill. Gran desig m'ha vingut al cor del meu car fill ple d'amor, tan gran que no ho podria dir. on per remei desig morir. Els apòstols es troben en un simbòlic encreuament de camins i, meravellats després d'haver-se reconegut, canten. O poder d'alt imperi, senyor de tots els creats, cert és aquest gran misteri, ser així tots ajustats. Després de la mort, arriba l'Assumpció i l'Araceli descendix per a unir l'ànima de Maria al seu cos i emportar-se-la ressuscitada al cel. El Sant Pare deposita sobre el cap de la Mare de Déu una corona imperial. Maria ha sigut coronada com a reina de la creació. Veniu, Mare excel·lent, puix que virtut vos abona, a vesta imperial corona reinareu eternalment. Per a molts, el misteri és el poder de convocar-nos any rere any a un acte ja sabut, a un ritual que, per més que te'l sàpies, no deixa d'encisar-te. Però pot ser el misteri de veritat siga que la festa haja mantingut la llengua en un poble cada vegada més desapegat de les seues arrels. I hauríem de fer-ne un pensament.
2: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina. Després de parlar d'un patrimoni que continua viu 5 segles després, fem ara un pas arrere en el temps. Es complixen 750 anys de la mort d'un dels personatges més fascinants i enigmàtics de la nostra història medieval, una figura que encara continua present en la memòria i les llegendes del nostre territori. No sé si, Josep Vicent Frechina, bon dia de vesprada.
4: Bon dia per la vesprada. Si fa 2 setmanes dedicàvem l'espai al 750è aniversari de la mort de Jaume I, avui farem el mateix amb el seu llegendari antagonista, el cabdill andalusí Al-Azraq, el Blau, mort com el monarca cristià l'any 1276.

0: Escoltem El Blau, 750 anys, de Berser. Com canta el grup Alcoyà, hi ha poques dades històriques documentades d'Abu Abdallah Muhammad ibn Juhail As-Sahir, conegut pel seu sobrenom El Blau, l'Asrak en àrab, a causa, segons es diu, del color dels seus ulls. Senyor de diversos castells de les valls de la Marina i el Comtat, va negociar d'igual a igual amb Jaume I el Pacte del Pouet, l'any 1245, un dels pocs tractats medievals conservats tant en la versió àrab com en la versió cristiana. Tanmateix, la pau que acordaven en aquell tractat va durar molt poc i Al-Asrak encapçalà diverses revoltes per defensar l'autonomia dels seus territoris davant l'avanç feudal cristià. Moriria, segons la documentació més acceptada, durant l'atac al Coll el maig de 1276, convertint-se des d'aleshores en una figura situada a mig camí entre la història i el mite. Enguany arriba també el cançoner, i si començàvem escoltant Berser, cantant-lo des de l'Alcoyà, ara ens acomiadarem escoltant Andreu Valor, cantant-lo des del Comtat. Fins la setmana vinent.
1: Mare, avui he plorat d'impotència, enlairat als penyals de Benicadell.
2: Amb la veu d'Andreu Valor ho deixem. Abans rebeu una forta abraçada de l'Una Ortega la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.
1: Fumagueres alça ben arreu, els voltors volaven en cercle, nostres torres.